0: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: Sí, està guapo.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Lidl es el número uno en calidad-precio según la valoración de los consumidores. Queso mezcla semicurado cortado por 2,49, ahorras un 19%. Y con Lidl Plus langostinos cocidos por 3,25, ahorras un 14%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
2: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio.
3: Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran.
2: ¡Wow! ¿Y esta canción?
3: ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
4: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
5: Barcelona, 93.9.
6: Ep, esperes les notes de l'Espau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. L'Espau, en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Este partido hace un doblete con nuestros precios imbatibles, como en la sandía entera rallada Carrefour El Mercado a 65 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo Carrefour El Mercado a 5 euros con 29 el kilo.
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Petardos CM. 2x1, 3x2, segona meitat de preu i 50 packs d'estalvi. Compra fins al 21 de juny i recull sense cues a un dels 300 establiments fins al dia 23. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
11: Comencen les rebaixes de Mataró Park.
12: Vine i gaudeix de descomptes increïbles a les teves botigues preferides. Tot el que necessites és a Mataró Park. Diumenge 11, tot obert, amb la millor moda, oci i restauració.
13: Un món en canvi constant mereix una universitat transformadora, solidària i sostenible.
14: A la Universitat Autònoma de Barcelona fas el grau en un campus ple d'experiències on conèixer gent nova i plantejar-te nous reptes.
13: Nous horitzons personals i professionals i un munt de propostes culturals, socials i esportives.
14: UAB, un campus ple d'experiències.
15: Primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
16: Mèxic, Estats Units i Canadà.
15: El Tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
17: Cachondeo, riure, animació en general.
15: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, Espanya-Aràbia Saudita.
18: I és gratis, eh?
15: A partir de 5:45 de la tarda t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
19: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
5: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

Per primera vegada en un munt de setmanes han abandonat el podi dels 40 i cauen fins al número 5 Romeo Santos i Prince Royce amb aquesta cançó que es diu Dardos. D'aquesta manera estem inaugurant aquest migdia als 40. Escolta ja el més nou, als 40. I em ve molt de gust punxar-te a aquesta hora del migdia el més nou de la Leire Martínez, que ocupa el número 40 de la llista dels 40. Això és un autèntic tro, és el més nou, cabeza de

0: millor gent del planeta, que la vam reunir aquest passat dijous a Barcelona. Als 40, el Clotilde Fest, la Maria Jaume, el que escoltaves ara també, el Mamaduixa, amb el seu supertema, la millor gent del planeta, i pràcticament un miler d'oients dels 40 i fans d'aquests dos monstres musicals que tenim a casa nostra, que són molt joves i que els hi queda molta carrera per endavant. Això sí, ja en tenen molta per darrere, també.
1: Els 40. Sergi Sánchez. El que quiero...

0: Segurament jo no sóc la persona més imparcial per parlar-te de la Taylor Swift. M'encanta totes i cadascuna de les propostes que ens ha portat aquí als 40, com per exemple aquesta que et punxava ara, que es diu Opalite. Abans també Shawn Mendes, i ara prepara't pel més nou de la Lola Índigo i el Lucho RK.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Aquesta és l'anti-migdiada. Sí, gràcies a cançons com aquesta que no paren de pujar a la llista dels 40. Des del número 16, Lola Índigo, Lucho RK, el batxatón de la L.

Escoltant el Quevedo, m'ha vingut al cap el munt de missatges que he rebut en els últims dies dient, ei, no tindràs entrades. No tindràs entrades pels seus concerts, no? Brutal. O sigui, una cosa espectacular. Crec que només m'havia passat en aquests últims temps amb Rosalia o Bad Bunny. Aquí el tenies, amb Columbia.

clar, si els combines ja la cosa és espectacular. Aquí tenies la sessió 0 de 66 del Bizarrap i el Daddy Yankee abans de posar-te una nova història, en aquest cas de la Lola Tudurí, que puja aquesta setmana del 39 fins al 37 amb el que de moment és la primera cançó que estem descobrint aquí als 40 d'ella, Pistoletazo de Salida. El so més nou, els 40.

Em vaig sentir molt i molt identificat amb la Su en una història que va penjar ara fa uns dies. D'aquells dies que estàs prenent el sol i que dius, sembla que la crema solar no ha fet prou efecte i acabes com una autèntica gamba. Sí, això passa, sobretot al principi de l'estiu, fins que no acabes agafant una mica de color. Aquí tenies la Su, al costat del món DJ i del sopa de cabra, evidentment, amb camins, somnis i promeses. Els 40. Sergi Sánchez.

0: com una mena de mantra que se't va quedant al cervell, aquest dai-dai de la Shakira. Un cop més ho ha tornat a fer, sí. Un altre èxit, i a més, a la Copa del Món de la FIFA, que s'està disputant en aquests dies a Mèxic, a Canadà i també als Estats Units, on ja estan batent rècords, entre altres, de Leo Messi o d'altres jugadors que han passat amb molts pocs seguidors a milions.
1: Escolta ja, les cançons noves. Als 40.
0: Coses que li han passat, per exemple, al mític ja Tim Payne o també al porter de Cap Verd. Ara és moment de posar-te aquí el més nou dels La La Love You, la meitat de la meitat.

Si tu ara mateix em preguntes quin artista internacional dels més recents que t'estem punxant aquí als 40, dels més nous que t'estem punxant i que t'estem descobrint, a qui t'agradaria conèixer? Doncs mira, un d'ells seria el que acabes d'escoltar, Alex Warren, i un altre, el que escoltaràs en qüestió de minuts aquí als 40, el Joe Kinney, també l'actor de Stranger Things. En res, escoltaràs aquí End of Beginning, i també la

0: amb l'actuació d'aquesta cançó, fins uns anys després de la publicació original, doncs no ho ha patat. La del Joe, la que es diu End of Beginning. Esteu arribant al final, precisament, d'aquesta hora, i en res, obrim una de nova amb l'actual número 1 de la llista dels 40. Vols saber qui és?
1: Els 40.
2: Els 40.
1: Sergi Sánchez.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
5: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
5: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Barcelona, 93.9.
6: Què faràs amb el teu futur? Esperar o anar per ell? Formació real. Empreses reals. Els cicles formatius de grau superior de SIC Barcelona et posen en acció perquè entris al món laboral des del minut zero. Això no va d'esperar. Fes el pas. Bloqueja la teva plaça. 93-414-4444. SIC Barcelona. No esperis. Mou-te ara.
7: ¿Ya has hecho el cambio de armario? En Fácil Móvil diseñamos vestidores y armarios a medida para que cada prenda tenga el lugar que se merece. Con Fácil Móvil, el espacio se adapta a ti. Ahora también en Castelldefels, Avenida Constitución 159. Fácil Móvil, el cambio empieza en casa.
8: A General de Pirotècnia disposem de productes exclusius. Fons, bateries, traques, gran varietat al millor preu. Descomptes de fins al 50% en segones unitats. I obsequi per compra. General de Pirotècnia, als macros Zona Franca i Badalona. No cal targeta macro. De 10 a 21 hores amb aparcament gratuït. Obert del 18 al 23 de juny, excepte diumenge.
9: Gigi, curso cerrado.
10: Verano desbloqueado.
9: En Game tus notas ya no importan.
10: Pero tus puntos sí.
9: Fin de curso en Game. Del 18 al 28 de junio. Desbloquea el mejor verano con promos en consolas, videojuegos, ordenadores y tu merchandising favorito. Y si eres socio, todas tus compras acumulan puntos Game para más descuentazos. Modo vacaciones on. El mejor verano con Game.
0: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Nit de divendres 26 a dissabte 27 de juny. 3:15 de la matinada. Rubí, l'Escardívol, amb els teus DJs Adrià Ortega i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a...

0: Com s'enganxa això del UA que fan aquí, aquest parell?
1: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: La cançó dedicada a la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, que per tercera setmana no consecutiva arriben al número de la llista dels 40, i així estem inaugurant aquesta nova hora plegats. Soc el Sergi Sánchez i ara prepara't per escoltar el més nou del Rels B. És Quien te ve. Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
0: Els 40.

tema pop brutal dels Búhos al costat de la Leire Martínez, que fa doblet als 40 amb la seva cançó en solitari, també acompanyant els Búhos en aquesta cançó que diu No hi ha pla B. És d'aquelles que val molt la pena que t'escoltis la lletra un parell de vegades, com a mínim, perquè veuràs que t'hi sentiràs molt identificat o identificada. Va, seguim amb més. Arriba la Vico. Els 40. Sergi Sánchez.

És una cançó que per sempre ens connectarà amb els 40 Music Awards, amb l'actuació que va fer la Rosalía l'any passat a València. I parlant dels 40 Music Awards, Santander, en aquest cas els 2026, que se celebraran a casa, tornen a Barcelona perquè la música ens fa viatjar amb un munt d'artistes que aviat començaràs a descobrir. El que sí que es pot fer ja és començar a agafar les teves entrades. 40. Els 40. Mira, i parlant de novetats, aquesta és la més nova que t'estem punxant als 40 de l'Anna Mena, acompanyada de la Lola Índigo. Petit Toa.

Potser estaves fent el ball del Apache, de la cançó que cantaven Rosé i Bruno Mars, aquí als 40 abans de posar-te la Ruslana. Tinc moltes ganes d'escoltar-la per aquí. Amb les guapes No Morimos de Verdad. I en res també, Álvaro Soler, Juan Magán i Omar Montes. Més música. Aquí no ens aturem ni un sol segon.

totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Arriben més èxits 40. A la teva ràdio, els 40.

0: Efectivament, fuego en aquesta tarda. Déu-n'hi-do quina calorada que té cap de setmana. I així és com arrenquem la tarda del dissabte a través dels 40. Amb Bizarrap, Daddy Yankee, la Music Session 066, agafant el testimoni al Sergi Sánchez i donant-te la benvinguda. Estarem plegats fins al punt de les 9 del vespre.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Qui et parla? El Víctor de la Torre. Junts passarem aquesta tarda i ara qui es passa per aquí és la Leire Martínez. Té nova cançó i així és com es passa pels 40 en aquesta tarda, amb Cabeza.

0: és la darrera proposta del De Paul. El català presentant-nos una de les cançons després d'haver publicat el seu àlbum, que va aprofitar doncs, per presentar el seu concert a Barcelona. En unos años s'anomena. Escolta'm, i de seguida per aquí n'arriba més. De fet, amunt i preparada la Shakira amb BL, també Gracie Abrams o ara mateix els Dimonis. Imagine Dragons.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: tots aquells que esteu al nostre voltant, els amics, la família, la parella, sou la millor gent del planeta. Així ho expressava ni més ni menys que Mamadou en aquesta nova cançó, la cançó en català més important de la setmana.
1: El som és nou. Els 40.
0: Dijous passat vam poder gaudir del Mamadou, també de la Maria Jaume, als 40 Clotilde Fest, eh? Va ser increïble. Ara per aquí, la nova proposta de la malagueña Lola Índigo amb el canari Lucho RK.

Més contenta que unes castanyoles, eh? Era la Miley Cyrus, que a més, doncs, aquest 2026 ja té la seva pròpia estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. Va, que anem cap a 3:15. Ara mateix a la teva ràdio està a punt de sonar un actor que ha trobat en la música un bon refugi i li està funcionant molt bé, eh? I tant que sí. Abans, ens quedem amb Samurai, això que es diu Los Paracaídas.

0: és l'actor Joe Carey. Aquesta és la seva alma mater. Ha trobat la música un refugi que li ha funcionat molt i molt bé. Sota el pseudònim de Joe, això es diu End of the Beginning.
1: La mitad de la mitad de un beso tuyo.
0: De seguida per aquí arriba Lala Love You i la seva nova cançó, La mitad de la mitad. L'espanyola Lola Tuduri i la cançó més important de la setmana, el número 1 dels 40, a partir de les 7 aquí.
2: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Nit de divendres 26 a dissabte 27 de juny, 3:15 de la matinada. Rubí, Les Carnívol, amb els teus DJs Adrià Ortega i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
3: Quan crides...
4: Gol!
3: Oh,
5: Sol, la casa...
3: Està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
4: Gol!
3: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
6: Gol! Vine aquest diumenge 21 a partir de 6:15 de la tarda a viure l'Espanya-Aràbia Saudí. L'entrada és gratuïta.
3: T'hi esperen regals, sorpreses i animant la prèvia i el postpartit, les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues, liderats per Cristóbal Chacén.
7: Cachondeo, riure, animació en general.
3: Amb el tío Faja i el Gonzalo Álvarez.
6: Reserva l'entrada de franca a casinobarcelona.com.
2: Barcelona, 93.9.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Ha tornat a ser número 1. Així és com vam conèixer aquesta cançó entrant directe al capdamunt de la nostra llista. La setmana passada va caure al número 2 i aquesta ha recuperat el lideratge de la llista musical més important del país. El número 1 dels 40 per al canari Quevedo i aquesta col·laboració amb Elvis Crespo que es diu La Graciosa.
2: Els 40. Víctor de la Torre.
1: És que com a bon dissabte, ja saps, avui aquest matí a les 10 el Toni Aguilar ha fet un update actualitzat a la nostra llista i ara tenim més que ben posada. De fet, de seguida per aquí, mira, arriba la medalla de bronze, l'Aitana amb Superestrella. Però abans ens quedem amb una d'aquelles cançons, un èxit amb majúscules, Made in Leiva. Efectivament, Terriblemente Cruel. Si me estás...

0: Aquesta no ens l'esperàvem pas. Sebastián Yatra, content com un gínjol, ja m'entens, dins un cotxe cantant aquest superestrella de l'Aitana per celebrar la victòria de la seva selecció, la colombiana, en aquest Mundial del 2026. Ara per aquí, canviem radicalment de tema, anem a escoltar la Lola Tuduri, té 21 anys i es va donar a conèixer amb un grup musical anomenat Hakuna.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Lola Tuduri s'estrena amb aquest pistoletazo de salida.

0: Déu-n'hi-do la calor que està fent aquest cap de setmana. Ja avisaven, que hi hauria força caloreta, temperatura cap amunt. I a la teva ràdio, doncs, la millor manera que se m'acudi per refrescar-nos és recuperar aquesta bachateta. Tot un èxit ja de Romeo Santos i Prince Royce. Això s'anomena Tardos. I atenció, perquè ara el que arriba a la teva ràdio és la formació que va fer popular aquell El fin del mundo. Exacte.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Va, que seguim ben fresquets amb coses noves i en aquesta ocasió ens quedem amb els La La Love You, la seva nova cançó, els 40. Es diu La Mitat

0: Valentina, porta-lo, Crele.
1: Aquí estava Joan Dausà, Mamaduixa, plegats en aquesta aventura musical, que a més pretén ser una de les cançons estivals d'aquest 2026 a Catalunya i a tots els territoris de parla catalana. Això que es diu Papi, posa-la al disc. I la Valentina que porta l'ukelele, clar.

0: M'encanta aquesta campaneta, eh? És icònica, d'aquesta darrera proposta dels germans, el Ginestar. Això es diu Perdre el cap, i just abans per aquí, una batxeteta que ens marcava amb tu i jo, Manuel Turizo, i el seu consell pel desamor o pel que faci falta a la vida. Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. Va, anem cap al punt de les 8, i atenció que anem ben fascinats a Tamacles, com per exemple, mira, que tinc preparat per tu. Patitoa, eh? Sembla que parli d'un ànec, però no, és per a ti toda. L'Anna Vena i la Lola Índigo tenen col·laboració juntes. De seguida per aquí, ballarem al costat de Railsby i també et refrescarem amb l'Àlex Warren. Tot això i més està a punt de sonar per la teva ràdio. Queda't al meu costat.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.
2: I

0: Déu-n'hi-do, quina calorada que tenim aquí cap de setmana. Jo no sé com continuarà la cosa, però en qualsevol cas, fuego, fuego en tindrem, eh? Aquí estava Bizarrap, al costat de Daddy Yankee, i això que ho ha patat, eh? Es diu Music Session 066. Així és com et dono la benvinguda a aquesta nova horeta a través dels 40. És l'última que passarem plegats en aquest cap de setmana, tu i jo, però no pateixis, que ve farcideta i com un autèntic gelat de llimona, refrescant tu amb tamacles que ens agraden, èxits indiscutibles i, a més, vulguis o no, ja per preparar-nos per sortir aquesta nit de dissabte, no? Sí, va, una mica a fer el trapella, que sempre ens agrada.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: La Rosalia, que segueix donant molts titulars. De fet, un dels últims era aquest investigador de la Universitat de Harvard que ha descobert una proteïna, una molècula, i li ha posat el nom de la Rosalia. Es diu Rossi Depp, per Rosalia Rossi, i despetxa.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Era andalús, investigador andalús. Mira, parlant d'andalusos, per aquí, Ana Mena, Lola Índigo, juntes tenen nova cançó acabada de sortir del forn, que es diu Petit Toa.

Podríem dir que és una de les cançons que li ha obert la porta a ja la gran fama de primera línia per aquest de Palma de Mallorca. Railsby, tu vacina als 40. Molt bé, deixem les Balears i ara viatgem cap als Estats Units d'Amèrica per escoltar un jove doncs, que ara s'ha vist de tots colors, eh? I les últimes bastant magres, fins que va arribar la música a la seva vida i va canviar-ho tot. De debò, és el creador del Ordinary. El més nou d'Alex Warren arriba ara a les teves orelles. Els 40 són sexy, els èxits 40, els 40. Bé, segurament a aquesta hora això es posarà molt bé amb alguna cosa que porti dos glaçons. Fever Dream és el més nou de l'Alex Warren.

Aquí tenies el Juan Magán amb la Mala Rodríguez i això que s'anomena usted un gran èxit, sense cap mena de dubte. I just abans per aquí, tenia ganes de compartir amb tu la nova cançó de l'Ivan Herzog, el creador d'aquella Et Prometo, que té nova cançó i que es diu Des de Lluny. Abans sonava per la teva ràdio. I ara ens quedem amb The Joe i el seu End of the Beginning.

0: Un xarro?
1: Ens ha quedat clar, es diu Festuc. Aquí tenies el Marcos i la seva cançó que apunta, eh? Tot ahí clar, que no es diu pistatxo, es diu Festuc. Amb ell, el seu bon rotllo, la seva alegria i aquestes ganes de festa és com ja ens encarem cap a la nit de cap de setmana d'aquest dissabte a través dels 40. Jo hi torno dilluns a l'Anda i a Catalunya. Fins aleshores, siga dolent, però només una mica, ok?